0: Bon dia, són les 9. I en aquesta hora el nostre primer titular el dediquem al trànsit.
1: Hi ha cues a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat. La Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs a causa d'obres, també per treballs a la calçada Autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida, i el transport públic es manté interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona. Ja hi ha servei alternatiu per carretera per la línia R2 Sud de Rodalies, mentre que els trens regionals del corredor sud ja han començat a circular de nou pel tram afectat.
0: El nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui, els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi mentre creix la pressió cap a Espanya perquè reforci el control de fronteres. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatollahs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a Rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i per als cotxes elèctrics. La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Aquesta empresa és l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. I avui es posa en marxa a Lleida un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la capital del Segrià per la campanya de la fruita i moltes de les quals dormen al carrer. Estarà operatiu fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar. Un terratrèmol de magnitud 5,4 s'ha sacsejat aquesta matinada a Egipte. El sisme s'ha registrat a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, al nord-est del país, i també s'ha notat a la capital, al Caire, i diversos països de la regió. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni de danys materials. La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà de la vida pública un cop acabi la gira del seu darrer disc l'1 de setembre. L'artista justifica la decisió pel constant escrutini públic a què es veu sotmesa a causa de la seva aparença física.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Ha començat a les 9 la final de solo lliure dels europeus de natació artística de París, on la catalana Iris Thió pot guanyar una nova medalla. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes i Paula Blasi durà el mallot blanc com a millor jove.
0: I pel que fa al temps, tindrem un dilluns de núvols en augment. Arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Calor amb màximes de 32 a 37 graus i xafogó a la costa.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Pomar. Badalona.
5: Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, Badalona. Hoy nos preguntamos con quién te irías a tomar unas cañas. Entre los nombres más votados aparecen la cantante Rosalía, la princesa Leonor o el actor Antonio Banderas, también el tenista Rafa Nadal, protagonistas de una curiosa encuesta que refleja quiénes despiertan mayor simpatía entre los ciudadanos. Además, nos detenemos en una excelente noticia para la sanidad. El Hospital Universitario de Belviche ha alcanzado un hito al realizar 300 trasplantes renales con cirugía robótica, consolidándose así como un referente nacional e internacional en este tipo de intervenciones de alta complejidad. Acostumbrado a decirte bona tarda, a partir de hoy y durante todo este mes de agosto, te daré los buenos días. Desde hoy, compartiendo contigo las mañanas de Radio Pomar. Gracias por elegirnos y por estar ahí. Todo listo y preparado. Comenzamos.

0: Pomar. Badalona.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui els ambaixadors dels 27 països de la UE es reuneixen d'urgència. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret Hormuz. Abans d'aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas, anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i també pels cotxes elèctrics. La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Aquesta empresa és l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. Baixa risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Avui ja no hi ha cap municipi en perill extrem. Sí que se'n mantenen 71 en risc alt. La situació també permet reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. Vuit de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens d'entre 5 i 6 anys. La majoria eren menors de nacionalitat estrangera que van morir a platges, rius o aigües naturals, són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. I èxit en la prova pilot per erradicar els peixos invasors de 2 estanys al Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació de biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el veró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Acabem de saber que la catalana Iris Tió ha guanyat la medalla de bronze a la final de solo lliure dels europeus de natació artística a París. La nadadora ha quedat darrere de les atletes, de l'atleta, de l'equip d'atletes neutrals Kandoshka i de l'alemanya Bleier. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes i Paula Blasi durà el mallot blanc com a millor jove.
0: La setmana comença amb temps una mica més inestable. Després d'un matí de calor i alguns núvols, durant la tarda esperem xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Tot plegat amb màximes entre els 31 i 37 graus i la xafogó notable.
1: Trescat Info. 10

0: Bon dia, són les 11. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta. Unes xifres molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que ja fan pujar a 83 els morts oficialment. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. En les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors ha acusat Itàlia de fer demagògia i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord fan caure el preu del petroli. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens amb una mitjana d'edat de 6 anys. La majoria eren de nacionalitat estrangera i van morir a platges, rius o altres aigües naturals. Són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i per als cotxes elèctrics. El govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Èxit en la prova pilot per erradicar peixos invasors de dos estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació d'un biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el baró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs. Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Vinils, el podcast on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La directora de cinema Isola Passola i el músic Miqui Espuma són alguns dels protagonistes de l'espai presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Càceres bronze també al solo lliure masculí. I el Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, amb final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: I pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps una mica més inestable. Després d'un matí de calor i alguns núvols, durant la tarda esperem xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Tot plegat amb màximes entre els 31 i 37 graus i xafogor notable.
1: 3CAT Info.

0: He rebut aquest missatge, diu: bon dia, senyor Jaime Boza, em dic Enric, sóc nou amb el seu programa, però un dels oients fidels d'aquesta ràdio. Gràcies, Enric. Li voldria proposar una cançó d'actualitat, malauradament. La cançó es diu Papeles Mojados, de Chambao. La dedico per als oients i també per vostè. Una abraçada molt gran, senyor Jaime, d'Enric. També va dedicada per aquesta pobra gent emigrant que es juga la vida per anar a un altre país a buscar una vida i un futur millor per ells i per la seva família. Gràcies, Enric. I aquí tens la teva cançó. Gràcies per escoltar la sintonia de Ràdio Pomà, per enviar-nos aquest missatge. I aquí tens la teva cançó, Papeles Mojados.
1: Si

0: Tailàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
1: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta, unes xifres molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que ja fan pujar 83 els morts oficials. Mentrestant, milers de marroquins ja han tornat al seu país. Centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. A les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors s'ha acusat alguns governs europeus de no estar a l'alçada i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord fan caure el preu del petroli. 4 dies després, Israel es pronuncia per primera vegada sobre el desarmament de Hamas. Benjamin Netanyahu es mostra desconfiat amb l'anunci del grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant. Contradiuen així Trump, que va assegurar que Tel Aviv celebrava aquesta iniciativa. 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i 22 eren nens amb una mitjana d'edat de 6 anys. La majoria eren de nacionalitat estrangera i van morir a platges, rius o altres aigües naturals. Són dades d'un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Catalunya registra 500.000 de morts al juliol atribuïbles a les altes temperatures i encapçala amb molta diferència el rànquing per comunitats. A nivell espanyol s'ha duplicat la mortalitat vinculada a la calor respecte l'any passat. Èxit en la prova pilot per erradicar peixos invasors de 2 estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aplicació d'un biocida orgànic ha fet desaparèixer completament el veró i ara es faran estudis per replicar aquest mètode en altres llacs. 11 exposicions diferents de fotografia es podran visitar fins al 18 d'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miserachs, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Destaca la que recull una 60ena d'imatges de Dorotea Lange sobre la Gran Depressió nord-americana de fa 100 anys i una altra dedicada al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
1: Esports. Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Cáceres bronza també al solo lliure masculí. I el Barça s'entrena a Anglaterra, d'on marxarà avui mateix i abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: Aquesta tarda cauran xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Al llarg de les hores també poden arribar algunes pluges a la Catalunya central. Ambient ben càlid, tot i que baixa una miqueta la temperatura, màximes entre els 31 i els 37 graus i amb una xafogor marcada.
2: Trescat Info.

0: βλέπουμε. Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
2: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: A punto de llegar a la una del mediodía, vamos a saber qué ocurre en nuestro país y en el resto del mundo, tiempo de información, y después me quedo un ratito más contigo hasta las 2 de la tarde. Decirte que durante todo este mes de agosto va a ser el horario que esté contigo aquí en Radio Pomar, desde las 9 y hasta las 2 de la tarde. Hasta ahora.

0: La una en punt. El Marroc admet 11 morts al seu territori i l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta, una xifra molt per sota de les que calcula l'estat espanyol, però que fan pujar a 83 els morts oficials. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. A les hores prèvies a la reunió d'ambaixadors dels 27, el ministre d'Exteriors ha acusat alguns governs europeus de no estar a l'alçada i ha negat cap error de comunicació entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. 4 dies després, Israel es pronuncia per primer cop sobre el desarmament de Hamas. Benjamin Netanyahu es mostra desconfiat amb l'anunci del grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant. Contradiuen així Donald Trump, que va assegurar que Tel Aviv celebrava la iniciativa. L'Iran desmenteix que hi hagi noves converses de pau amb els Estats Units, al contrari del que ha suggerit Donald Trump. El president nord-americà apunta a negociacions avui sense concretar ni els participants ni el lloc. Les expectatives d'acord, doncs, han fet caure el preu del petroli. Catalunya registra 500.000 de morts al juliol atribuïbles a les altes temperatures i encapçala amb molta diferència al rànquing per comunitats. A nivell espanyol s'ha duplicat la mortalitat vinculada a la calor respecte a l'any passat. Els robatoris de cable de coure continuen a l'alça i provoquen incidències a Rodalies, però també afecten obres i subestacions elèctriques. Adif n'ha registrat el doble que fa un any. Entre les causes d'aquest augment hi ha la demanda creixent de coure, sobretot per als centres de dades d'intel·ligència artificial i per als cotxes elèctrics. 11 exposicions diferents de fotografia es poden visitar fins al 18 d'octubre en una nova edició de la Bienal Xavier Miserax, que es fa a Palafrugell, al Baix Empordà. Destaca la que recull una 60 d'imatges de Dorothy Lange sobre la Gran Depressió nord-americana de fa 100 anys i una altra dedicada al fotoperiodista xilè de l'agència Magnum, Sergio Larraín.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Medalla de bronze per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo lliure femení, modalitat on és la vigent campiona del món. Tió suma aquest bronze a les dues plates que va aconseguir dissabte. El mallorquí Jordi Cáceres bronza també al solo lliure masculí. El Barça s'entrena a Anglaterra, d'on marxarà avui mateix, i abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, que començarà d'aquí uns minuts, amb final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: I el temps. Aquesta tarda cauran xàfecs i tempestes localment fortes al Pirineu i al terç oest del país. Al llarg de les hores també poden arribar algunes pluges a la Catalunya central. Ambient ben càlid, tot i que baixa una mica la temperatura, amb màximes entre els 31 i 37 graus i xafogor marcada.
1: 3CAT Info.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.